0: d'un agent de servei. L'Ajuntament ha contractat vigilància privada i els Mossos d'Esquadra han assumit la seguretat del municipi. Una situació que té lloc a les portes de l'estiu i enmig del conflicte entre el personal municipal, inclosa la policia local, que tenen amb el consistori per la renovació del conveni actualment caducat.
1: I de la cultura, tret de sortida del Rain Film Festival.
0: Un espai que vol impulsar la recerca i la creació amb intel·ligència artificial i la cultura digital i audiovisual organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Enguany celebra la seva quarta edició, que aquest diumenge ha donat el tret de sortida amb la pel·lícula Dràcula.
1: Gràcies, i ara moment per la informació de serveis. Coneguem com se circula. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la carretera LP7032 està tallada de Cervià de les Garrigues a l'Albi per un incendi forestal. A l'autopista P7 Intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Més endavant, a la mateixa autopista P7 Intensitat a l'Aldea en sentit sud per un vehicle variat que talla un carril. Per tant, precaució. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Barcelona-Montcada en sentit nord per un vehicle variat. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Santa Coloma de Gramenet al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Ronda Dalt de Barcelona, a la B20 hi ha lentitud i aturades entre Diagonal i Sarrià en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Renfe informa també que la circulació de trens a la R4 entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud ha quedat interrompuda en ambdós sentits a petició dels bombers per un incendi de canyes i matolls proper a les vies. Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat. I també ens interessem per la previsió del temps, Emet Noelia García.
3: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de la depressió central i al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades.
4: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: Avui, 15 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una jornada que té com a objectiu visibilitzar els maltractaments físics, psicològics, financers o per negligència que pateix el col·lectiu i defensar els seus drets humans. I per detectar precoçment les situacions de risc, trencar l'aïllament social que sovint pateixen les víctimes i recordar els recursos oficials d'ajuda i denúncia, s'han programat diversos actes i campanyes. I a la Garrotxa, una de les zones més envellides de la demarcació de Girona, s'ha posat en marxa la campanya Tractant Bé, una iniciativa del Consell Comarcal que busca prevenir situacions de maltractament cap a la gent gran. Gemma Esteve.
5: A la Garrotxa, el 25% de la població té més de 65 anys i un 15% supera els 85, s'hi han detectat 25 casos de maltractaments a persones grans, sobretot relacionats amb la gestió dels recursos econòmics i la manca d'autonomia per decidir on i com viure. Maria Vidal és la responsable comarcal dels serveis socials.
6: Cada vegada més les persones grans volen viure més temps a casa seva, que és el lloc en el que els dona doncs, seguretat, estabilitat i tranquil·litat. Poder decidir això i escoltar-les i respectar-les és molt important.
5: Des de l'ENS Comarcal reconeixen que l'envelliment i la baixa natalitat incrementen la necessitat de recursos i d'atenció en un territori rural i dispers, on sovint l'accés als serveis i la mobilitat són un repte afegit.
6: Evidentment, tot aquell recurs que des de la Generalitat es pogués donar a les persones grans seria molt benvingut, perquè és evident que el fet de voler-te quedar a casa necessites tota d'infraestructura que depèn com és el teixit comarcal, es fa més difícil.
5: Per trencar la invisibilitat que denuncien moltes persones grans, la campanya exhibeix diverses fotografies de la seva vida quotidiana que conviden a reflexionar sobre la importància de l'afecte, el respecte i l'escolta activa.
1: I una de cada tres persones més grans de 65 anys ha estat víctima d'almenys un delicte digital. La bretxa digital el situa com un grup vulnerable. A Catalunya, les estafes representen prop del 15% de tots els fets delictius registrats, sent la ciberdelinqüència el principal motor d'aquest augment. Prendre algunes mesures i aprendre a protegir-se en el món virtual és essencial. Els delictes online més freqüents són les estafes bancàries i la suplantació d'identitat. El Col·legi de Periodistes fa cursos a la gent gran per ajudar-los a detectar el frau. És un reportatge de la Judit Huerta Gotarda i a la part tècnica, Carles López.
7: en el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills.
8: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.

0: truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
1: Les ciberestafes, les estafes per internet i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text, solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
2: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: Jo passes per la caixa de pensions, van trobar, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
1: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i, amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
2: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança.
2: No? Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan, a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són amb presses. I quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
1: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència, pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
2: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... Em van dir no, i que no em fes cas i això.
2: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Assenta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
3: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència. Familiars, fills, amics... Quan no hi és, què et trobes?
0: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. I igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
2: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.
0: Edició migdia.
10: I de la cultura, Miquel Barceló exposa a la galeria Artur Ramon una trentena dels gravats, la majoria inèdits, que ha fet a Barcelona els últims 16 anys. L'artista mallorquí experimenta amb totes les possibilitats tècniques de l'estampa per plasmar els grans temes del seu univers. Ens ho explica la Marta Orquín.
11: Peixos, crustacis, pops gegants, animals, hortalisses i algun autorretrat habiten la galeria Artur Ramon, on Miquel Barceló mostra els seus gravats fets des del 2010. La majoria de la trentena de peces són inèdites i han sortit del taller barceloní de Joan Roma, que va ser gravador de tàpies, i de Takeshi Motomiya, amb els que l'artista de Felanitx sempre treballa a Barcelona.
12: El que faig aquí són totalment diferents del que faig a París. I això és l'alquímia del taller. Per això m'agrada que siguin tan específics el gravat de Barcelona.
11: El gravat és el laboratori on experimenta amb la tècnica i els materials, una forma de pintura molt física.
12: I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes. Bueno, hi ha molts invents, molts experiments.
11: Xilografies fetes amb tèrmits, aiguaforts, aiguatintes o litografies despleguen l'univers de Barceló de criatures marines, paisatges africans, animals o retrats dels escriptors que admira. El mallorquí és un dels candidats a esculpir la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Diu que encara desconeix el veredicte, però té clar que el seu projecte seguirà amb el camí d'experimentació de la seva trajectòria.
12: Inshallah, ojalá, sí. Jo sempre estic a prop de gaudir en aquest sentit.
10: Doncs 5 segons per 3 quarts de 2. És moment ara per l'actualitat esportiva. Marc Lluc, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
10: Esports.
13: La selecció espanyola de futbol, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, debuta avui al Mundial a Atlanta contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Entre els catalans de l'equip hi és Marco Corella, que jugarà al Real Madrid les 6 pròximes temporades, segons ha fet oficial el Club Blanc, després d'unes ràpides negociacions amb el Chelsea. Més enllà del futbol, el gran protagonista del cap de setmana ha estat, sens dubte, el Barça d'handbol, que ha signat una temporada perfecta, amb 7 títols de 7 possibles, després de guanyar ahir a Colònia la 13a Champions de la seva història. Una Champions que també va guanyar en waterpolo dissabte l'Atlètic Barceloneta 12 anys després del seu primer títol de la màxima competició europea. I en bàsquet, Barça i València jugaran la final de l'ACB després que el Joventut perdés ahir el tercer partit a Badalona i quedés eliminat, mentre que demà comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo. Comencem. I com dèiem, avui debut d'Espanya al Mundial, a les 6 de la tarda, contra Cap Verd. S'espera que Lamine jugui, tot i que no tot el partit. Germà García, bona tarda.
14: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, s'espera que jugui, així és com ho va dir en roda de premsa el Luis de la Fuente, però no tot el partit, perquè recordem que ve d'una llarga lesió i, per tant, està en condicions, això sí, de jugar tant ell com el Nico Williams, com el Víctor Muñoz, que eren els tres que arribaven un xic tocats a aquesta convocatòria de la selecció espanyola, però anem a escoltar el mateix seleccionador, Luis de la Fuente, tot parlant de que Lamine està preparat per jugar.
15: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos.
14: Doncs no pels 90 minuts, però ja veurem si és de sortida. Jo crec que no, que en tot cas sortiria en la segona meitat. Un 11 que ben bé podria ser aquest, el format per Unai Simón a la porteria, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte i Cucurella, que per cert, ara en parlarem, sí, acaba tant de signar pel Real Madrid. En el mig del camp estaran Rodri, Pedri i Fabián Ruiz, i a dalt quedarien Segú Oyarzabal, que és el capità de l'equip, i veurem qui juga per les bandes, si Ferran Torres o Lamine Yamal. Jo crec que serà Ferran Torres i de la main podria entrar a la segona meitat, i per la banda esquerra si jugarà Àlex Baena o bé ho fa Dani Olmo. Precisament de Ferran Torres, el jugador valencià també ha parlat en els últims, les últimes hores, tot dient que se li preguntava: aquest pot ser que sigui el teu millor moment? Deia això.
16: Bueno, no sé si en el meu millor moment, perquè no sé el que depara el demà, però sí que en el moment de més confiança, en més il·lusió, i bueno, pues anem a seguir treballant per a que es prolongui.
14: I un Ferran Torres, doncs, que assumeix la vitola de favorit que té la selecció espanyola.
16: que es verdad que al final somos favoritas, pero que también hay otras selecciones que también lo son, y al final de favoritismo no se gana. Lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo, ganar los partidos y a partir de ahí pues llegar lo más lejos posible.
14: Doncs aquest partit començarà a les 6 de la tarda, hora d'aquí, a l'estadi d'Atlanta, entre Espanya i Cap Verd. Cap Verd és un equip que doncs, no seria res en el concert mundial, ocupa la posició número 69 en el rànquing FIFA, és la primera vegada que juga a un mundial i, home, com ha conegut, doncs, té el seu central Logan Costa, que és el central del Villarreal. Per cert, els hi diuen els taurons blaus, els de Cap Verd. Aquest partit comença, repeteixo, Marga, a les 6 de la tarda.
13: Doncs hem escoltat un tauró, el Ferran, i els seus rivals avui també són taurons. Escolta, però al marge del debut d'Espanya, lògicament aquesta cinquena jornada, hi han passat coses i encara n'han de passar. Explica'm una mica.
14: Doncs mira, de matinada, resultats que s'han donat, Costa d'Ivori 1, Equador 0, ha marcat Amat Diallo, el jugador del Manchester United, Suècia 5, Tunísia 1, un gol dels suecs ha estat marcat per Víctor Lloqueres, que és el, recordem, el davanter centre de l'Arsenal, de l'equip d'Arteta, i els que estan encara per venir, a banda d'aquest Espanya-Cap Verd, serà a partir de les 9 del vespre, sempre parlo amb horari català,
13: sempre.
14: El Bèlgica-Egipte, amb la presència d'Axel Witsel, el jugador del Girona, a partir de les 12 de la nit, Aràbia Saudita-Uruguai, en la presència de Ronald Araujo, a l'equip uruguaià, i tancarà a les 3 de la matinada el partit entre Iran i Nova Zelanda.
13: Doncs ja ho sabeu, tenim futbol a totes hores, algunes una mica intempestives. Gràcies, germà, bona tarda.
14: Vinga, fins ara.
13: I el que deia el germà, el Real Madrid ha fet oficial avui el fitxatge de lateral esquerre català Marco Corella per 6 temporades fins al 30 de juny de 2032. L'operació amb el club blanc ha estat molt ràpida, s'ha tancat per una quantitat fixa de 55 milions d'euros que podria arribar als 60 per variables. El català de 27 anys torna a la Lliga Espanyola després de 5 temporades a la Premier, una al Brighton i 4 al Chelsea. El fitxatge ha estat una petició del nou tècnic blanc José Mourinho. El jugador ha signat tots els papers, lògicament, a la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, on avui juguen a les 6 de la tarda. Cucurella es va formar a la cantera de l'Espanyol abans d'arribar al Barça per l'equip juvenil. El club blanquiblau rebrà una quantitat pel traspàs gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA, que entra en joc quan un futbolista professional canvia de club durant la vigència d'un contracte i hi ha diners de traspàs. L'Espanyol ja va cobrar quan el jugador va passar del Brighton al Chelsea el 2022. I el Girona, que encara no té entrenador, podria oferir la renovació a Stuani, però qui no continuarà segur és Witsel, que debuta avui al Mundial amb la seva selecció, Josep Guardiola.
17: Que avui a les 9 del vespre Bèlgica debuti en el Mundial en el partit davant d'Egipte no és un fet rellevant pels aficionats catalans al món del futbol, però sí centra una mica l'atenció dels aficionats gironins, perquè en Bèlgica hi ha un dels homes que més rendiment ha donat aquesta temporada a les ordres de Michel Sánchez. És el veterà Axel Witsel, 37 anys, encarant i jugant el seu quart Mundial. Això sí, en la prèvia d'aquest primer partit, Witsel ja ha deixat clar que és agent lliure i que l'any que ve no continuarà a Montilivi per jugar a segona divisió. I, en canvi, qui sembla que vol fer-ho és Cristian Estuani, que està esperant l'oferta de renovació del conjunt gironí. El de tal, als seus 39 anys, en farà 40 el mes d'octubre, té ganes de jugar una temporada més, fer-ho vestit amb la samarreta del Girona i mirar d'ajudar que l'equip torni a pujar a primera divisió. Després d'aquest any, Estuani podria deixar ja definitivament el futbol. Per tant, dos veterans amb direcció ben oposada, Estuani, que es vol quedar, Witsel, que ja és fora.
13: Doncs al marge del Mundial, al marge del futbol i d'aquest debut de la selecció espanyola avui a les 6 de la tarda, sens dubte el gran protagonista del cap de setmana poliesportiu ha estat el Barça d'en Bol, que ha signat una temporada perfecta amb els 7 títols en joc, coronada per la 13a Champions de la secció aconseguida ahir a Colònia contra el Futsche de Berlín i ha acabat d'arribar de Colònia, pràcticament. Jorge Güero, bona tarda.
18: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Sí, i la veritat ha estat un cap de setmana fantàstic, esplèndid. Ahir vam viure una final preciosa. Abans, dissabte, una semi d'infart contra l'Olborg, que es va anar a la pròrroga, però ahir contra el Fuchsia Berlín, un partidàs del Barça, sobretot en la primera meitat, aturant Matías Gitzel, el considerat millor jugador del món en aquest esport, en l'handbol. El van saber frenar, el van saber aturar molt bé, i aquí va estar la clau del partit. Es va marxar el Barça guanyant de 4 al descans, i en la segona meitat, doncs també va ser defensar bé l'equip d'Antonio Carlos Ortega, sobreposar-se a diverses dificultats, entre d'altres l'expulsió de Ludovic Fàbregas, una expulsió, val a dir, una miqueta
19: dubtosa,
18: injusta.
19: No?
18: Sí, sí, efectivament. Partidàs d'Emil Nielsen a la porteria, 14 aturades claus per guanyar aquest títol. També de Domen Makuč, del central eslové, escollit MVP de la Final Four, i de Luis Frade i d'Aleix Gómez, els dos principals golejadors del Barça en el dia d'ahir. Tu deies, 13a Copa d'Europa, són 8 més de les que en té el Gummersbach i el Magdeburg, tots dos en 5. Són 4 Champions, Marga, en els darrers 6 anys. Era la 8a Final Four consecutiva i una dada també històrica per al club.
19: Sí, 50
18: Copes d'Europa entre totes les seccions.
19: Doncs déu-n'hi-do, és moment d'escoltar protagonistes. Per cert, que l'entrenador també té unes quantes de Champions.
18: Sí, efectivament, en té, Antonio Carlos Ortega en té 6 com a jugador i ara 3 com a entrenador. Anem a sentir primer Dicamem, el capità del Barça, en els micròfons de Tablero Deportivo. Després d'aixecar el títol, per ell ha estat un any molt complicat perquè, entre altres coses, doncs va prendre la decisió de sortir no aquest estiu, sinó l'estiu vinent, i fixa-t'hi, Marga, sortirà cap al Fuchsia Berlín. Això ens explicava Tablero Deportivo.
20: Però està claro que és especial per l'any que viví. Crec que personalment ha sido segurament una de les peores, o la peores, per moltes raons, no? que mi salida del club, mi hijo, todo cosas nuevas para mí. Mentalmente ha sido muy duro este año para mí, pero terminarlo así, la verdad es que estoy muy orgulloso del equipo y de mí mismo.
18: Doncs s'ho mereix molt al Dica. Anem a sentir també Antonio Carlos Ortega, que va passar també per Tablero Deportivo. Això és el que deia el tècnic malagueny, posant de relleu, de manifest, el que suposa aquest títol.
21: En absoluto, pero es que no solo eso, es que hay que decirlo todo. Es que la temporada pasada perdimos, cambiamos por diversos motivos, algunos por decisión del club o decisión técnica y otras por decisión de los jugadores. Cambiamos a 10 jugadores, fichamos solamente a 8 y subimos a 1 del filial, con lo cual perdimos una licencia. O sea, plantilla más corta, reestructuraciones y aún así el equipo se rehace, compite y yo estoy maravillado del rendimiento del equipo y la entrega de todos y cada uno de los jugadores.
22: Le hemos visto, míster, el abrazo del presidente Joan Laporta con Justi y con usted. No me extraña que quieran renovarle de por vida.
21: Bueno, no sé si de por vida.
22: Bueno,
21: pero
22: plurianual, llámale X.
21: Yo me siento contento aquí en Barcelona. Estoy muy contento. Posiblemente tendría mejores salarios en algún equipo que otro, no todo hay que decirlo, pero yo me siento valorado aquí, me siento con plena confianza. Estamos en un momento ahí con el presupuesto un poco más ajustado que otras temporadas, pero estoy seguro que cuando las cosas vayan mejor el presidente va a responder como siempre ha respondido para mejorarnos las cosas y poder estar ahí. La temporada que viene perdemos dos jugadores muy
18: importantes. Deixa'm que apunti, Marga, sí, sí. Al matí el cap esportiu del Barça d'handbol, Joan Marín, ens va confirmar que està ja pràcticament feta la renovació d'Antonio Carlos Ortega, que té encara un any més de contracte, recordem, fins al 2027. Apunto dues coses molt ràpides. Són dues sortides precisament dels dos jugadors claus en la final d'ahir. L'Emil Nielsen, que marxa al Vesprem, i Domen Makuč, que marxarà al Kiel. Veurem una mica com es sobreposa el Barça d'aquestes sortides.
19: Doncs veurem. Gràcies, bona tarda i felicitats al Barça d'handbol. Mentre la final de la CB la jugaran Barça i València a partir de dijous, després que el Joventut perdés ahir el tercer partit de la semifinal a Badalona i quedés eliminat. Dani Esclusa, bona tarda.
23: Bona tarda, Marga. S'esfuma el somni de la final catalana. Els badalonins no van poder guanyar tampoc a casa. Resultat final de 75-87 a l'Olímpic de Badalona i s'acomiaden dels play-off amb un dolorós 3-0. Tot i això, el conjunt verd i negre ha competit bé contra un dels rivals més potents que hi ha actualment al Barça que té europeu, com és el València, i el tècnic Dani Miret creu que estan en el camí correcte.
24: Competeixes contra 2-3 dels millors equips de l'Eurolliga i que els altres són molt bons. Aleshores, ja posarem nota a temporada, ja posarem fil a l'agulla amb les coses que podem fer millor, però crec que hem fet un grup bo, prou extens, i que ara el camí estem en el camí correcte. Ara el següent pas real és poder mantenir aquests jugadors que hi comencem a treballar amb ells.
23: Sens dubte, un dels responsables del bon curs de la penya ha estat Ricky Rubio, que ha protagonitzat grans moments sobre el parquet i que als seus 35 anys deixa obert el seu futur.
1: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula, ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
23: Bé, veurem què és el que decideix el base del Masnou. Com deies, Margar, a gran final d'aquesta Lliga CB serà entre el Barça i el València. Primer partit al Roig Arena el pròxim dijous, recordem, amb el València, amb el factor pista a favor, ja que va quedar millor classificat a la fase regular.
19: Gràcies, bona tarda.
23: Bona tarda.
19: I demà comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo, el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor de l'equip blaugrana. Fran Robert, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquest matí els blaugranes han realitzat el darrer entrenament abans d'aquest primer partit de la final del play-off de la Lliga i a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el capità Didac Plana ha reconegut que les dues últimes temporades han estat frustrants per no haver pogut lluitar pel campionat. Ara bé, també ha deixat clar que l'equip ha recuperat la mentalitat guanyadora.
5: Està sent un gran any, tots volem posar doncs, a la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria, i intentarem posar, donar la primera hòstia, no?, com es diu nosaltres, demà al Palau.
4: Aquesta campanya, el Barcelona i el Pozo Múrcia s'han enfrontat 3 vegades, el balanç és de 2 victòries culers i un empat, i Javi Rodríguez ha afirmat que són favorits, però que s'ha de demostrar. El tècnic ha aprofitat la prèvia per citar Johan Cruyff.
6: Como dijo aquí un gran maestro que estuvo en el Barcelona, hay que salir y disfrutar. Si es que no tenemos que hacer otra cosa, si es que al final, como digo yo siempre, si es que en el mundo ya está todo inventado, si es que en el deporte en general también, si es que no hay que hacer nada nuevo, hay que controlar eso, los detalles, y creo que en eso hemos madurado muchísimo, pero todos los jugadores no nos venimos abajo.
4: El Barça vol acabar el curs amb un títol gran per trencar la ratxa de 2 campanyes consecutives sense tocar metall i demà a les 9 del vespre al Palau contra el Pozo arrenca el primer duel de 5 de la gran final de futbol sala.
19: Doncs emoció també assegurada. Gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
19: I recordem, l'Atlètic Barceloneta va guanyar dissabte a Malta la segona Champions de la seva història 12 anys després de la primera, que va ser el 2014. Va derrotar la final al Pro Recco italià per 17-16. És tot, bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En el principio del fin de 3 meses y medio de guerra en Próximo Oriente, ahora sí parece que definitivamente Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo que ha anunciado el mediador Pakistán y después los líderes nacionales, no sin problemas previos, ya que Israel ha estado a punto de hacer descarrilar el pacto con ataques de última hora sobre el Líbano. Bueno, tanto Irán como Estados Unidos saludan el acuerdo, eso sí, sin perder tensión en el pulso por el relato. Por ejemplo, Trump considera que Hormuz está a punto de reabrirse, Irán dice que ahora peajes. Hay un pero importante, además, que son los 4 días que deben aguantar hasta la firma, el próximo viernes en Ginebra, con todos los actores implicados, cuya inestabilidad no es, ya saben, desconocida para nadie. Bueno, veremos si ayuda el hecho de que Donald Trump esté viajando ya hacia la ciudad francesa de Vienne, donde se celebra la cumbre del G7. Los europeos están satisfechos con este pacto. Desde la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron confía en que tome forma cuanto antes. Enviado especial a Vienne, Antonio Delgado, buenas tardes.
2: Buenas tardes, y de hecho Macron aboga por aprovechar la oportunidad porque no se cierre esa ventana y desplegar cuanto antes una misión internacional que garantice la seguridad del tráfico allí en el estrecho de Hormuz. Recuerda Macron que el portaaviones francés Charles de Gaulle está ya en la zona, preparado para actuar.
3: Nous sommes prêts et à horizon de 2-3 jours.
2: Y en 2 o 3 días podría estar allí. La condición previa es que Estados Unidos e Irán confirmen ese pacto, como decías, y que haya un acuerdo internacional sobre esa misión de escolta. Es lo que va a buscar el presidente francés y otros líderes aquí en la cumbre del G7 en Evian.
0: Gracias. Las bolsas están entusiasmadas con la noticia en la de Madrid, que ha roto una nueva barrera. David Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, el IBEX 35 ha estrenado la semana en máximos históricos, incluso superando la barrera de los 19.100 puntos por momentos. Ahora sube un 1,5% y sobrepasa claramente la frontera de los 19.000, lo que le llevaría a cerrar en terreno récord si nada cambia de aquí al cierre. Avances destacados en todas las bolsas europeas por ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El petróleo también reacciona con fuertes caídas. El crudo Brent, el de referencia en el mercado europeo, baja cerca de un 5% hasta los 83 dólares por barril. Wall Street, de momento, también apunta a una apertura de subidas claras en la misma línea que las bolsas europeas.
0: En España, lo político y lo judicial se entremezclan, sobre todo esta semana. Los partidos atentos a una semana que en los tribunales va a ser muy intensa, comenzando esta misma tarde con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado, con la que el magistrado pone fin a su investigación, en la que escuchará a las partes sobre su decisión de enviarlas a juicio, junto con la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Eso cuando hoy hemos conocido un informe más del caso Leire. La UCO asegura que el PSOE pagó 6 viajes a 10 entre marzo y agosto de 2024 y además ha hallado un escrito en poder de Santos Cerdán en el que Leire Díez le explica sus trabajos. El miércoles y el jueves será el turno de comparecencia para el expresidente Zapatero en la audiencia sobre el rescate a Plus Ultra, pero ha pedido retrasar otra citación. Gemma Alfaro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, fuentes del entorno del expresidente confirman esa petición de aplazar su declaración solo en lo que tiene que ver con la parte de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y tasadas en más de 1.300.000 euros. El juez Calama le comunicó que preguntaría por ello en la comparecencia fijada para el próximo miércoles y jueves tras imputarle un delito fiscal y uno de contrabando. Zapatero pide más tiempo, entendemos que para buscar documentación sobre esas 79 piezas. Sí que se mantiene la cita para dar cuenta de su papel en el rescate de Plus Ultra por su influencia y el cobro de comisiones, tanto él como su entorno. El instructor, recordemos, le sitúa como líder en la sombra de esa trama.
0: Pues ya ven, intensidad y más que va a haber esta tarde, porque España está pendiente además del debut esta noche de La Roja, todos atentos, incluido el rey. Lucía y este, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, el rey va a ser uno de los millones de espectadores y oyentes de RTVE que esta tarde van a seguir a la selección en su debut frente a Cabo Verde. Felipe VI esta mañana, a la salida de un acto en el Congreso, les mandaba este mensaje de ánimo a los integrantes de La Roja.
7: Que lo hagan lo mejor posible y a ser posible que ganen.
8: ¿Usted cree que van a ganar?
7: Hombre, yo creo que es un partido asequible en principio. Pero bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuentes de sorpresas. Digo los partidos de fútbol.
8: ¿Sí llegaremos a la final?
7: Bueno, eso es lo que deseamos todos. Y seguro que ellos los primeros y lo van a trabajar.
6: El jefe del Estado tendrá la oportunidad de animarles personalmente el próximo 27 de junio, ya que asistirá al partido España-Uruguay en Guadalajara, México, invitado personalmente por la presidenta Sheinbaum.
0: Bueno, pero antes tenemos esa cita a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, mediodía en Atlanta. Los de Luis de la Fuente van a dar el primer paso para la segunda estrella de la camiseta. Dani Lampre, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Debut con trampa de una selección que ha aceptado el papel de favorita y será ante la selección más débil a priori de este grupo, el grupo H. Atlanta, enviado especial Luis Castro, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, España. Es el día de la selección, el día que quiere poner empezar a esa segunda estrella. Amanece aquí en Atlanta, en 4 horas va a comenzar ese partido. Los aficionados se van a congregar unas 2 horas antes, muy cerca del estadio, en la llamada Casa de España, que se inauguró ayer para tal evento, para ir todos juntos al estadio y formar una bonita marea roja. Se esperan unos 7.000 aficionados españoles. En cuanto a lo deportivo, el 11 está más o menos claro. El que jugó el último amistoso ante Perú en Puebla, por lo tanto, Lamine Yamal y Nico Williams esperarán desde el banquillo.
9: Gracias. Además, movimiento sísmico en la concentración de la selección por el anuncio del fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid para las próximas 6 temporadas. También se va a jugar el otro partido del grupo H, el grupo de España, que va a enfrentar Arabia Saudí y Uruguay. Esta será en torno a la medianoche. Y el grupo G también echa a andar con los 2 partidos de su primera jornada: Bélgica, Egipto e Irán, Nueva Zelanda.
0: Bueno, pues con los nervios mientras preparamos, hay más noticias. Rosa Perarna, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Sandra. Seguimos hablando del debut de la selección española, porque en muchas ciudades se han instalado pantallas gigantes en la calle para poder seguir el partido, y hay un lugar en el que van a tener el corazón partido. Hablamos de Burela, en Lugo, una localidad de 10.000 habitantes donde 1 de cada 10 tiene orígenes caboverdianos. Llegaron en los años 70 para trabajar en Alcoa o en el mar. Nuestros compañeros de Radio Nacional en Galicia han estado allí en estas horas previas al partido. Erika Castro.
12: El Festival de Cabo a Cabo combinará cultura, gastronomía y, por supuesto, el fútbol en este pueblo que ha hecho de la convivencia su identidad.
13: Eu teño o idioma de propio de alá, aquí o galego, porque por Burela sempre foi unha vila galego falante. Culturalmente, moitas cousas de alá e moitas cousas de aquí. Non creo que haxa que separar, máis ben aproveitar a riqueza de ambas.
12: Es Paula Jorge, de segunda generación. Antonina Semedo tiene ya nietos aquí.
14: Penso que si marcho de Cangas, que vou chorar tanto como cando vine Cabo Verde, o máis ainda, porque son 48 anos.
12: Los burelenses tienen hoy el corazón dividido, aunque esperan que Cabo Verde pueda demostrar su valía en este debut mundialista.
11: Al margen del fútbol, este lunes hemos podido escuchar la llamada que el hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, investigado por homicidio, hizo al 112 minutos después de que su padre se precipitara por un barranco en la montaña de Montserrat. Audios a los que ha tenido acceso Catalunya Radio.
15: ¿En la necesito ayuda.
16: ¿Este equipo que ha corrido?
15: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
16: ¿Se ha tropezado o está perdiendo conocimiento?
15: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
11: A partir de media escuchamos más. Además, este lunes estamos atentos al tiempo. Última semana de primavera. El domingo daremos ya la bienvenida al verano. Las temperaturas van a ir subiendo de forma progresiva tras un fin de semana en el que se han batido récords en varias ciudades, y mucho ojo con las tormentas en el norte y en el centro del país. Rubén del Campo, portavoz de AM.
17: Y se formarán tormentas a partir del mediodía en zonas del interior peninsular, con chubascos localmente fuertes y además acompañados de granizo y de rachas de viento muy intensas.
11: Y dos cosas más relacionadas con esta casa. Acabamos de saber que el periodista Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. El jurado lo ha elegido por su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad de descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Nuestra enhorabuena desde aquí. Y además, hoy, una cosa más, se han entregado aquí en Radio Nacional esta mañana los premios de nuestro concurso de podcast escolar.
18: Última hora en el Olimpo. Interrumpimos la calma divina por una noticia urgente.
19: Año 2036.
20: 2036.
19: Si sois quinto y sexto, entonces ese mensaje es para vosotros.
21: Aquí me tienes, don Juan. 2036. Y aquí, que vienen conmigo.
11: Se han entregado esta mañana aquí en la Casa de la Radio. Se han recibido más de 550 candidaturas entre los 5 ganadores. Historias sobre la despoblación, sobre el arte y sobre el acoso escolar. Pueden escucharlos todos en rtv.es/concurso-podcast-escolar.
0: Pues así les dejamos, dando la enhorabuena al periodista Carlos del Amor con esa última hora que nos contaba Rosa, con ese galardón con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026. Decía el jurado que ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo que acerca los contenidos culturales a públicos masivos sin perder rigor ni calidad. Masa y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
0: Bona tarda. Els tres focs d'aquest cap de setmana, la previsió de temperatures elevades i que s'apunta a un estiu càlid i poc humit ens situa en una campanya complicada de risc d'incendis. De fet, avui ja hi ha una cinquantena de municipis de les comarques de Lleida que han activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat. Un escenari sobre el que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat el focus, incidint a més en la revella de Sant Joan.
20: Fruit d'aquesta vegetació que és feble i que, per tant, doncs, és una vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis. Ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una crida a la responsabilitat que també fan des del cos d'agents rurals, coincidint també amb la prohibició de fer foc en espais oberts. Josep Vilalta, coordinador de prevenció d'incendis de Ràdio 4.
22: Prudència, sobretot en aquestes fases, aquests episodis d'altes temperatures i baixes humitats, que la gent doncs, es conscienciï que hi ha un risc aquí evident i que ha quedat manifestat aquest cap de setmana amb tots aquests incendis que hi ha hagut.
0: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat de la Irene Moreno, en Santi García, control central, i l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula en una jornada en la que hem de sumar una nova víctima mortal a les carreteres. Un home de 51 anys, veí de Barcelona, en un accident amb un turisme a la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. Amb aquesta ja són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 28 d'elles motoristes. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la LP7032 continua tallada de Cervià de les Garrigues a l'Albi per un incendi forestal. A l'autovia 2 només hi ha un creu obert per circular a Esparreguera en sentit Lleida per un accident i això provoca uns 3 quilòmetres de retenció. A la mateixa A2 hi ha un carril tallat a Martorell en sentit Barcelona per un camió avariat i això provoca lentitud en aquest tram. A l'autopista AP7 intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits. També hi ha intensitat a l'Aldea en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la Ronda Dalt de Barcelona, a la B20 hi ha lentitud i aturades, la Diagonal a Collserola en sentit Pesós, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps a Emet, Noelia Garcia.
24: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temperatures màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de la depressió central i al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades.
1: Edició migdia. Anna Banyeres.
0: A una setmana per l'inici oficial de l'estiu, una cinquantena de municipis de Catalunya han activat el nivell 3 del Pla Alfa per situació de perill molt alt d'incendi. Anna Pujol.
25: Són 51 municipis distribuïts entre les comarques de l'Anoia, l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest context, les altes temperatures comencen a fer estralls als boscos. Els bombers i els agents rurals preveuen un estiu més càlid i sec de l'habitual. Josep Vilalta és el responsable de prevenció d'incendis dels agents rurals i ha parlat a Ràdio 4.
22: Entrem dins del període de molt alt risc d'incendi, amb la qual cosa doncs, pràcticament s'anul·len pràcticament totes les autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi. Recordar també, sobretot, que a partir del nivell 3 del Pla Alfa, que seria, hem dit, el nivell molt alt de perill, doncs està totalment prohibit de fer foc que serien espais oberts a l'exterior.
25: Per això, juntament amb Protecció Civil, fan una crida a la responsabilitat i a la precaució i evitar activitats que puguin causar risc d'incendi.
0: Tot plegat després d'un cap de setmana marcat per 4 incendis de vegetació en 24 hores. Actualitzem la situació d'aquests focs amb la Pepa Santgenís.
26: 26 dotacions terrestres de bombers continuen treballant a l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Cervià de les Garrigues i que ja està estabilitzat. Els bombers confien controlar l'incendi durant el dia d'avui. Aquest foc ha cremat prop de 40 hectàrees. A Cervià es van haver d'evacuar 8 persones per precaució i 144 van ser confinades a casa seva. Però avui la situació de tots aquests vins ja s'ha normalitzat. Ara s'investiguen què va provocar aquest foc. Pel que fa a l'incendi de Ponts, a la Noguera també està estabilitzat i treballen encara 13 dotacions. I el de Sanaüja, també a la Noguera, que ja es va donar per controlat, ni treballen 7. A la ciutat de Lleida, al barri de la Bordeta, s'ha declarat aquest matí un incendi de matolls, però a hores d'ara ja està estabilitzat.
2: El Departament d'Interior activa un dispositiu extraordinari per garantir una revetlla de Sant Joan segura arreu de Catalunya i ho fa amb el lema No petis la revetlla, Sergi Bassoles.
3: Sí, un eslògan que la conselleria recupera de l'any passat. L'objectiu de la campanya, de la que sens dubte és una de les nits més esperades de l'any, és que transcorri sense incidents. Per això el Departament apel·la a la prudència repartint díptics amb consells i recomanacions per gaudir amb seguretat de la festa.
4: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos.
3: Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: No apropar-los ni a la cara ni al cos. Any rere any tenim intervencions al SEM.
3: Reduir els riscos de l'ús de la pirotècnia en les persones, però també en quant a incendis forestals es refereix, i més tenint en compte que venim d'un cap de setmana, aquest darrer, amb 4 focs forestals, Sanaüja, Vilafranca del Penedès, Ponts i Cervià de les Garrigues.
4: Que ens fan estar alerta, no? I per tant, doncs, tota prevenció és poca.
3: Per tot plegat, Interior reforçarà amb un 50% els efectius dels bombers i 200 agents rurals es dedicaran a la realització de tasques preventives com control de fogueres i ús de pirotècnia. I en quant a la mobilitat a les carreteres, Trànsit preveu una operació sortida de Sant Joan amb 610.000 vehicles abandonant l'àrea metropolitana. S'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i els Mossos desplegaran gairebé 700 controls d'alcohol i drogues.
2: Doncs encara en vigilància després d'un cap de setmana en el que s'ha hagut de lamentar 3 morts en 3 accidents al Medí Natural, al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà, avui es posa en marxa el dispositiu coordinat per Protecció Civil de Prevenció i Seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. Es demana a la ciutadania que vulgui gaudir del bany extremar les precaucions, especialment la gent gran en platges. A les piscines es demana als adults responsables de menors que en tinguin especial cura i vigilància per evitar accidents i ofegaments. Respecte al bany en rius, pantans i estanys, la principal recomanació és banyar-se en zones habilitades, especialment per al bany. En cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112. L'economia catalana va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de l'any, el que suposa 3 dècimes més que el trimestre anterior. Les exportacions van augmentar un 1,5%, les importacions un 2,7% i per sectors els que més creixen serveis, construcció i també l'agricultura i el sector industrial. I precisament avui el govern ha posat en marxa el nou Pacte Nacional per la Indústria. L'executiu invertirà 5.000 milions d'euros per transformar la indústria catalana fins al 2030. Els detalls, Lorena Ains, bona tarda.
5: Bona tarda. Conscient que la indústria catalana suposa prop del 20% del PIB, el govern pretén impulsar un nou full de ruta per transformar el sector, per fer-lo més competitiu, més sostenible i més resilient. Per dur-ho a terme, l'executiu invertirà 5.000 milions fins al 2030 a través del desenvolupament de prop de 200 mesures. Salvador Illa, president de la Generalitat.
6: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya. Ens correspon a Catalunya liderar l'economia d'Espanya i tornar a ser un dels territoris més avançats de la Unió Europea. I fer-ho amb ambició i amb esperança, treballant tots plegats, institucions, societat civil, empreses, tothom.
5: Són declaracions del president des del Port de Barcelona, escenari des d'on el teixit econòmic i social de Catalunya també ha posat en valor el consens del pacte, un document fruit de l'acord també entre el govern i Esquerra Republicana pels pressupostos de la Generalitat.
2: I en aquest dilluns d'executives, Esquerra celebra l'acord amb la Generalitat per fer l'agència de l'autoritat aeroportuària, assegurant que se sabrà qui és l'autoritat quan s'hagin votat les esmenes i s'hagi acabat el tràmit del pressupost, i afegeixen que aquest és un primer pas per endreçar el sistema aeroportuari a l'agenda d'Alemany.
7: Però no ens quedem aquí, perquè hem de continuar avançant perquè Catalunya gestioni el seu sistema aeroportuari conforme als interessos del país.
2: El PSC assegura que s'està complint aquest acord. Sobre la manifestació dels docents, absolut respecte, però ja s'han donat moltes explicacions, diuen, des de la Conselleria d'Educació, i el govern manté mà estesa.
8: Que després d'anys de desinversió, doncs el govern ha posat sobre la taula, doncs, jo crec que propostes molt importants, i que continua, també es continua dient, com no pot ser d'una altra manera, que hi ha mà estesa per continuar treballant i avançar.
2: De la seva banda, Junts acusa els socis de govern, Esquerra i Comuns, de blindar Illa perquè no s'explica al Parlament, mentre van donant lliçons de corrupció a tothom i després tapant les vergonyes en el PSC. Josep Rius.
27: Mentre Esquerra Republicana i els Comuns donen lliçons de corrupció a tothom, el que fan és tapar les vergonyes al PSC.
2: En paral·lel, l'arribada de turistes ha portat l'aeroport de Barcelona a ser el cinquè més demandat d'Europa, segons l'informe de la Cambra de Comerç, que ara situa la prioritat en guanyar rutes intercontinentals. Climent Sabater.
9: L'aeroport del Prat és el cinquè més demandat d'Europa després de Londres, París, Istanbul i Milà i el 22è de tot el món. Una escalada al rànquing que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha aconseguit gràcies al creixement del turisme, que ha compensat la falta d'una aerolínia potent i el fet de no ser capital d'estat, segons el president de la Cambra, en Josep Santacreu.
10: Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat, perquè a més no som capital. Normalment les rutes entre països comencen entre les capitals d'estat, acords entre governs. Nosaltres no tenim aquest avantatge, que l'hem de mirar de tenir, però en el sentit de que puguem ser considerats en aquests àmbits, com potser normalment no són.
9: La prioritat ara, segons la Cambra, és ampliar el nombre de rutes intercontinentals, malgrat que aquestes s'han triplicat en les dues últimes dècades fins a arribar a la seixantena. Demanda n'hi ha, afirma l'entitat, i són els més de 5 milions de passatgers anuals amb destinació o origen a Barcelona que encara viatgen de forma indirecta.
1: Edició migdia.
2: El Departament de Drets Socials podrà començar a concedir d'aquí dues setmanes la prestació del PIA Express, com es va plantejar en el Pla Cura que el govern va presentar el passat mes d'abril. Marc Esparza.
12: Durant la presentació de l'informe sobre dependència del CETIS, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que en les dues properes setmanes el departament estarà preparat per concedir les prestacions que inclou el PIA Express.
13: Les persones que vulguin tenir un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada, doncs amb aquest PIA Express, que li diem, podran tenir just després del grau aquesta primera prestació que ja començaran a cobrar de manera àgil i això doncs, ja les començarem a donar en dues setmanes.
12: Martínez Bravo també ha parlat dels avenços que s'han aconseguit amb la digitalització del departament.
13: Hem passat de tenir un 6% de les sol·licituds de dependència que ens entraven digitalitzades a un 80% que ja estan entrant digitalitzades i no en paper. Això ens ajuda a escurçar els terminis perquè no tenim persones doncs, teclejant de papers al nostre sistema informàtic.
12: Alhora també ha recordat que cal continuar treballant en un sistema d'atenció integral social-sanitari per aconseguir una atenció més personalitzada.
2: 2:22, els tècnics sanitaris dels principals hospitals de Catalunya s'han concentrat per reclamar unes millores salarials que fa gairebé dues dècades que s'havien d'aplicar. Més detalls, Eloi Sadurní.
14: Els professionals exigeixen complir amb la reclassificació que govern espanyol i sindicats van acordar l'any 2007 i que també ha estat reconeguda per la llei i pel Tribunal Suprem. Alicia Hernández, de Comissions Obreres, i Ana López, d'UGT, s'han concentrat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
15: Que el Ministeri de Hacienda al final haga el presupuesto que nosotros ya lo tenemos presupuestado, que son unos 450 millones de euros, que los ponga encima de la mesa.
16: Que el govern se'ls posi les piles i que mandi els diners perquè aquesta reclassificació pugui ser efectiva, que estem pendents de fa molt de temps.
14: Unes protestes que també han tingut lloc a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, l'Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona. D'altra banda, la Societat Espanyola de Tècnics Sanitaris marca aquest dilluns com a data límit perquè el Ministeri d'Hisenda respongui a la millora retributiva i eviti, diu, noves mobilitzacions del col·lectiu.
2: I en l'àmbit clínic, l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron ha començat a liderar un projecte europeu per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic contra el càncer infantil, concretament contra els anomenats tumors sòlids, que suposen les principals causes de mortalitat per càncer en la infància i l'adolescència. Maria Huguet.
17: Tumors com el neuroblastoma o el sarcoma, tot i que els tractaments actuals han millorat la supervivència, continuen sent molt agressius i deixen seqüeles físiques i emocionals importants. L'any 2027 començarà un primer assaig clínic en població pediàtrica d'un fàrmac experimental desenvolupat per una empresa catalana que fins ara ha donat molt bons resultats en adults. El doctor Miquel Segura és cocap del grup de càncer i malalties hematològiques infantils del Vall d'Hebron Institut de Recerca.
28: Una de les característiques més importants d'aquest fàrmac és que actua de manera diferent als tractaments convencionals. En lloc de danyar directament a l'ADN de les cèl·lules, activa mecanismes intents d'estrès dins de la cèl·lula tumoral que poden portar-la a la seva mort. Això fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
17: L'estudi s'adreça a infants i adolescents, per als quals actualment hi ha poques o cap opció terapèutica.
2: Lloret ha viscut una segona nit sense patrullatge de la policia local per falta d'efectius. La baixa simultània de 20 agents ja va obligar a tancar la comissaria durant el torn de nit de dissabte, Joan Sisquella.
11: La falta d'efectius va forçar a traspassar totes les incidències de seguretat ciutadana als Mossos d'Esquadra i a contractar per imperatiu legal, segons l'equip de govern, un servei de vigilància privada per poder custodiar la comissaria de la policia local. Aquesta nit passada, segons fonts policials, només hi ha hagut un agent de servei durant la nit i els Mossos, que ja havien reforçat la seva presència al municipi, han hagut de tornar a assumir la seguretat. La situació està relacionada amb el conflicte que la plantilla de la policia local i tot el personal municipal mantenen amb el consistori per la negociació del conveni, que està caducat des del 2012. En el cas dels agents, ja van decidir al maig no fer més hores extra i els sindicats que els representen alerten que les baixes per estrès es poden repetir si l'Ajuntament no atén l'augment d'efectius i de sous que reclamen per cobrir el servei en condicions. Daniel Bernalte és portaveu del CIP FEPOL.
18: Necessitarà l'Ajuntament un servei policial acord a les condicions turístiques de la ciutat i això l'ha d'obligar a seure, a negociar, perquè si no, no sé què passarà durant aquest estiu a Lloret de Mar. Serà complicat.
11: L'equip de govern assegura que la situació és greu i preocupant i que manté la voluntat de diàleg i de negociació.
2: I l'exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, Félix Alonso, ha afirmat davant el Suprem que els contractes pels quals se l'investiga es van fer amb criteris exclusivament tècnics. Pilar Ribas.
19: En cap cas ha declarat els contractes es van fer aplicant consideracions de naturalesa política o partidista. Alonso ha declarat com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa per l'adjudicació directa de contractes quan era alcalde d'Altafulla entre 2011 i 2019. El tribunal va decidir obrir causa contra Alonso l'abril passat per un presumpte delicte de prevaricació administrativa per l'adjudicació directa de contractes a l'empresa Milà Advocats SLP i Sinergia Energia Dret i Medi Ambient SLP. Segons fonts de la defensa, la pròpia instrucció del cas ha posat de manifest l'existència d'informes tècnics contradictoris, alguns dels quals avalen la forma de contractació que es va dur a terme, afirmen. També han declarat els exconsellers Salvador Milà i Joan Ignasi Elena pel mateix cas.
1: Edició migdia.
2: Barcelona assumirà un dels dispositius de mobilitat més complicats durant 3 dies de juliol per la presentació dels equips del Tour de França, el Grand Départ, i l'arribada de la segona etapa a Montjuïc des de Tarragona. El dia més complicat serà el 4, amb motiu de la contrarrellotge per equips. Maite Boada.
20: A 17 dies de la presentació dels equips del Tour de França a Barcelona, David Escuder, el regidor d'Esports, ha garantit una cerimònia espectacular davant la Sagrada Família, on el català estarà representat, també la cultura i els missatges de pau feministes i intergeneracionals.
21: Dins el que nosaltres fem les coses, que és amb l'austeritat pròpia de la ciutat de Barcelona, amb l'elegància, però a la vegada també amb aquest punt que ens fa divertits i diferents a la resta, és el que podrem viure aquest dia.
20: Pel titular d'Esports de l'Ajuntament, la presentació el dia 2 de juliol, la contrarrellotge el 4 i l'arribada a Montjuïc des de Tarragona el 5 són l'esdeveniment més important després dels Jocs Olímpics del 92. L'esdeveniment deixarà també importants afectacions de mobilitat als ciutadans. Amb tot, durant la contrarrellotge per equips s'habilitaran 54 passos d'obertura, quan sigui possible, i 5 passos elevats. L'Ajuntament demana l'ús del transport públic, sobretot del metro. L'estació de la Sagrada Família de la línia 2, però quedarà tancada també el dia 2 per la festa de presentació dels equips, que durarà 1 hora i mitja.
2: I en el temps de cultura, Barcelona és aquests dies el centre neuràlgic de la creació amb intel·ligència artificial i la cultura digital amb el Rain Film Festival. Anteriorment, vinculat al Sonar, ja fa 4 anys que camina sol, organitzat per la UPF, un espai per impulsar la recerca i les transformacions que la IA generativa produeix en la cultura. Ahir tarda es va inaugurar a la Filmoteca amb Dràcula. Els detalls, Agnès Ballà.
22: Dràcula.
23: Dràcula, Ballo.
22: Dràcula.
24: Count Dràcula.
25: La reinterpretació del mite de Dràcula incorporant la IA generativa és obra del reconegut cineasta romanès Radu Jud i l'escollida per donar el tret de sortida a la 4ª edició del Rain, el Festival de Cinema i Intel·ligència Artificial de la UPF. Frederic Guerrero Soler n'és el director.
29: L'objectiu del Rain és l'exploració i l'experimentació del potencial narratiu i estètic de la IA en el cinema i en l'audiovisual en general, amb una visió crítica sobre les conseqüències de la integració de la tecnologia en el sector. Enguany, els temes principals seran la sobirania tecnològica, la materialització de la IA i els seus efectes en l'entorn, els processos de treball i les friccions en el procés creatiu.
25: El Rain Film Festival s'amplia i crea nous espais com el Media Rain, on s'explora l'impacte de la IA als mitjans i al periodisme, sense oblidar les seccions clàssiques de recerca o la trobada professional del sector. La majoria dels actes són al campus de la UPF del Poblenou, que reunirà experts mundials en la matèria, exceptuant aquesta tarda que el focus es trasllada a la sala teatre del CCCB, on es projectaran els 8 films finalistes dels més de 200 presentats.
2: Punt i final a l'edició migdia. Bona tarda.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.